teus artistes preferits sonen als 40. Me faltes tu. 40. Si sona als 40, és un èxit. Els

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Molt bon dia, arrenquem. Arrenquem aquest últim tram del despertador del 40. Aquest tram d'allà per tota Catalunya i Andorra en aquest dijous 17 de setembre d'aquest 2026, avui dia internacional de la música country. No sé si ho sabies. Però mira, si no tens una dada per parlar l'ascensor, per exemple. Aquest moment d'espera amb algun desconegut, aprofites. I parlant d'ascensors, escolta'm, alguna vegada t'hi has quedat tancat? Perquè avui parlem precisament d'això, de llocs on t'has quedat tancat, que sigui, doncs, tronat, ridícul, cutre, i que dius, uau, quina història. Me la pots explicar? La pots compartir amb tots nosaltres, evidentment, a través del nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. Quin és el lloc més tronat o, bé, ridícul, on t'has quedat tancat? Què va passar? Explica'ns-ho. I tant que sí. 620-92-41-33. És el nostre WhatsApp. Mentre ens expliques la teva història, arriba per aquí el número 1 de la setmana. Teddy Swims, aquesta meravella que ja coneixes, ha arribat fins al capdamunt de la llista més important de casa nostra. Es diu Mr. Know It All. Sona així.

0: Aquí estava l'australiana Sia amb aquest chandelier. Avui estem preguntant a través del nostre WhatsApp perquè ens han vist la teva història al 620-92-41-33. 620-92-41-33. Llocs on la gent, tu, algun conegut, s'ha quedat tancat. Llocs estranys, llocs insospitats. Fins i tot podia ser ridícul, no?, de la situació. Explica'ns-ho, al 620-92-41-33. T'has quedat tancat en algun lloc ridícul o penós? En un lloc, per exemple, que semblava impossible poder-s'hi quedar tancat, atrapat? Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Per exemple, la Laura ens ha enviat un missatge i deia que ella es va quedar tancada a l'ascensor del Liceu de Barcelona a la mitja part d'un espectacle fa uns anys. Diu, després no em van deixar entrar perquè... Després de que comenci la segona part, doncs el Liceu ja no deixa entrar a dins del que seria del teatre, el que seria la zona de platea i els palcs, eh? Vaja, tot per culpa de l'ascensor, eh? Caram, Laura. I això és mala sort, també, no? Que just a la mitja part fa servir l'ascensor i que és allà atrapada. A més deia que al seu sogre també li ha passat, eh? Que es va quedar 3 hores i mitja tancat a un ascensor d'un supermercat per una apagada. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Explica'ns la teva història per missatge al 620-92-41-33. On t'has quedat tancat, tu? Explica'ns-ho. Mentrestant, arriba la Miley Cyrus i la seva nova cançó.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Let's go. Atenció amb això. Es diu Base.

Que bona! Base Persuade és la nova cançó de la Miley Cyrus, que ara doncs ha decidit que prescindeix del seu cognom i a partir d'ara la coneixerem arreu amb el nom de Miley. Nova era que arrenca, l'artista, i que a més ens està encantant, eh? Està fent les delícies a tothom a les xarxes i a la vida real, perquè no ens enganyarem. No, també, també. Bé, per cert, avui estem parlant a l'Anda i a Catalunya de llocs insospitats, llocs tronats, ridículs, penosos, absurds, en els que t'has quedat tancat. Alguna vegada, per exemple, t'has quedat tancat fora de casa en una situació de pel·lícula, no sé, en pijama, en roba interior, fins i tot espullat, per exemple. No sé, amb un pot de xampú a la mà. Coses estranyes. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. Quin és el lloc més estrany on has acabat atrapat en un viatge? En el cotxe d'un desconegut? No sé. A Egipte, en una de les piràmides, per exemple, per quedar tancat a dins. Ens ho pots explicar al nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Abans, mentre arriba el teu missatge, què et sembla si et recordo una cita molt especial que arriba en res? El dia 25 de setembre. Tenim moltíssimes ganes de celebrar amb tu les festes de la ciutat de Barcelona amb els 40 Pop La Mercè. Els teus artistes preferits aterren a la platja del Bogatell el pròxim divendres 25 de setembre. Les festes de la Mercè amb els 40. La música de Búhos, Aina Machuca, la guanyadora d'Eufòria, Nil Moliner i també el Sexeni.

0: 25 de setembre, platja del Bogatell, als 40 Pop La Mercè. L'accés és lliure gratuït, eh? No t'ho pots perdre. Una festa que no pots perdre, a més, un dels concerts més importants de la Festa Major de Barcelona, de les festes de la Mercè. Als 40 Pop La Mercè, enguany, divendres 25 de setembre, a la platja del Bogatell. I ara per aquí, marxem de la platja del Bogatell fins a una illa canària anomenada La Graciosa, Quevedo i Elvis Crespo.
1: Desperta!
2: Desperta! Amb Anda ja Catalunya i el Víctor de la Torre.

0: Aquí estava Panda Neon, Buos i també el món DJ. Aquest és el nostre moment Santa Lucía, Help de Santa Lucía, on podràs dedicar a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessites. De fet, obrim el nostre WhatsApp al 620 92 41 33 per dedicar-li unes paraules, com ha fet aquesta oient. Bon dia!
1: Buenos días, pues yo siempre le agradezco y le agradeceré a mis padres, porque siempre para lo bueno y para lo malo están ahí, para ayudarme a mí y a mis niños. Un buen día.
0: Bonic, eh? Bonic, i tant que sí, i tant que sí. Escolta'm, li dediquem aquesta cançó, eh? Jo crec que sí, que s'ho mereix moltíssim i és un regal tenir persones així al nostre costat.
2: Cada matí, tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: És una veu increïble, arriba des dels Estats Units, des de la ciutat de Chicago, i tot i que la cançó ja té un temps, ha aconseguit l'èxit, la fama, gràcies a les xarxes socials, l'era digital. És la Ravine Lené, això es diu Love Me Not.

0: Aquí està, des del ciutat de Chicago, als Estats Units, una jove amb una veu increïble, déu-n'hi-do, es diu Remin Lené. Això era el seu Love Me Not. Moment, help de Santa Lucía. Perquè saber que tens algú que hi seran els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat és d'allò més bonic, eh? Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Anda ya, Catalunya. Anda ya.

0: Escolta'm, esperem que torni aquesta essència estival ara aquest cap de setmana. Sembla que la pluja va marxar, ens va deixar enrere. Déu-n'hi-do, la que va caure ahir. I la d'aigua i aigua, inundacions fins i tot, eh? No, no, molt bèstia. Escolta'm, l'alegria de Juan Magán i Omar Montes ens recorda, doncs, que hi ha hagut temps més plàcids, eh? Com l'estiu, molta calor també s'ha de dir. Escolta'm, aquest Hier Lavi sempre posa de bon rotllo i ens recorda a les vacances. I escolta'm, i també, doncs, arribarem al punt de les 11 del matí, de seguida per aquí arriba Temi Impala, Jenny BL, o, per exemple, Gina Stai, Nino Moliner, entre d'altres, amb l'Adrià Soler. Jo hi torno demà, a partir de l'últim tram de l'Anda de Catalunya. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica. Passa un bon dijous.
1: Café calent i èxits. Anda ja Catalunya
2: amb Víctor de la Torre.
1: Als 40.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: massa per fugir del sol, bàsicament perquè gairebé no el veiem. Aquesta hora, amb el Tim Impala i la Jenny, amb això que s'anomena Dràcula, comencem avui, us saludem, què tal com esteu? Déu-n'hi-do, la que va caure ahir, eh? Déu-n'hi-do, la que vam tenir tant a Girona, a Barcelona, com també per al Garraf, la que va caure i de cop i volta, eh? Molta precaució també aquests dies amb aquests anuncis i amb aquestes alertes de pluja.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Hem de començar a canviar una mica els hàbits, eh? Hem de començar a alertar-nos i a vigilar, sobretot quan ens cauen aquestes tempestes tan inesperades i tan bèsties. 11:04, som els 40, tots els èxits. A veure si trobem una mica el punt de calma avui en aquest matí. Soc

aquest diumenge surt a Can 40 l'entrevista que vam fer amb el Ginestar i el Nil Moliner, que diuen això, que a l'institut podien haver estat tranquil·lament al grup de l'institut. S'haurien ajuntat els tres i haurien quedat junts i haurien fet aquella banda típica d'institut. Escolta, això es diu Amb qui estaràs. És cançó de la setmana. I ara, aquí a la ràdio, et punxem...

Aquí està Anna Mena, artista confirmada per venir a Barcelona als 40 Music Awards Santander 2026. El 20 de novembre, ja va quedant menys, per a aquesta superdata. Abans, la Rosalia, que ahir de matinada per nosaltres va tancar el seu Lux Tour a Miami, amb aquesta gira increïble que la vam tenir, evidentment, a casa, a Barcelona, al Sant Jordi. Ara... Els 40, preparats a Mariana Grande, que també va acomiadar la seva gira global amb cançons com, per exemple, aquesta, Hate That I Made You Love Me, una de les cançons que trobes a l'últim disc anomenat Petal.

0: aquí està la cançó més important al país, número 1 a la teva ràdio, Teddy Swims i aquest Mr. Know-It-All, una de les cançons sensacionals que trobes a l'última fornada de música d'aquest superartista nord-americà. Què tal, com estàs? 12 i 3 minuts del migdia dels 40. Ja és dijous, família. A veure com tenim el dia. Avui, sobretot, complicat, eh? Després del que vam viure ahir.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ara per aquí a la ràdio et punxem els Estopa. Això es diu Me quedaré, una de les mítiques dels artistes de Saïda Catarres, Karol G o també el Bizarrap.
2: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de

Són els Catarres, el seu diumenge sense drama, amb una mica de xaranga sempre va bé per animar aquests cossos que amb la pluja a vegades s'apaguen, eh? Aquesta hora, un quart d'una. Què tal, com aneu? El dijous preparant l'arribada ara de Karol G, la Judeline i el Rusowski. Aquests tres firmen una de les cançons més escoltades a les plataformes de streaming i també aquí a la ràdio. Estem realment enganxats a aquest Baby Wow. La Karol G, que ho torna a fer, sempre aconsegueix èxits virals, aquesta vegada d'aquesta manera. Hey.

0: és a Quevedo. És la Graciosa, una de les cançons destacades sonant aquí als 40. 12:35. Ara per aquí, preparadíssims, amb Olivia Dean. Això que s'anomena So Easy to Fall in Love. Una cançó d'aquelles fantàstiques per reconciliar-los una miqueta amb la vida. Amb les 3, aquesta cançó ens posa una mica de pausa.
1: Als 40.
0: I una recomanació més. El seu disc, The Art of Loving, és una autèntica delícia. Escolteu-lo.

Aquí està una de les bones d'en Marc Cambor. Això es diu Belong Together. Tu i jo estem destinats a estar junts. És el que deien ells, eh? Aquesta cançó, una de les bones. De seguida arriba tot això aquí a la ràdio.

0: Bon hit aquest, que s'ha marcat Lola Índigo i Lucha RK. La connexió, ja ho sabeu, entre Granada, de Lola Índigo, i també les Canàries, Lucha RK. Aquesta connexió funciona en aquest El Batxatón de la L. Què tal, com aneu, com vas? Avui espero que una mica més tranquils, encara una mica amb aquesta alerta de pluges, que la cosa ja va minvant, A veure si estem una mica més tranquils aquest cap de setmana, que esperem que sí. 1:03, com aneu? Som als 40.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Una, ara mateix, una supermítica del Justin Bieber. Ja l'havia anunciat que la punxaríem i aquí la tenim. Això es deia Sorry, va ser un superèxit.

0: Això que es diu Aquí i Ara és una de les apostes importants d'aquestes últimes setmanes als 40, un quart de dues de la tarda, preparats de seguida Manuel Turizo, també Alex Warren, però ara és el moment de quedar-nos amb el retorn, amb la nova era de Miley Cyrus.
1: El so més nou, els 40. Let's go.

es el moment de quedar-nos a veir. Manuel Turizo, per un pendejo no se llora. Mira, a 3 minuts i 2 quarts de 2 de la tarda estem entrant a la recta final d'aquest matí dels èxits. De seguida escoltaràs a Katy Perry o també Anna Mena i Lola Índigo, però abans és el moment de quedar a descobrir-te cançons d'artistes aquells que ja fa temps que van presentant el seu debut i que aquí al nostre país de mica en mica troben el seu espai, el seu raconet per fer-se reconeguts. Aquí arriba una artista increïble des dels Estats Units. Ella és Rebin Lené. Els 40 són sexy, els èxits 40, els 40. Aquesta potser et sona d'haver escoltat per les xarxes socials. Això es diu Love Me Not, una de les meravelles que presentem aquest dia. Avui una mica més tranquils, eh? En aquest 17 de setembre al teu costat, com sempre acompanyant-vos. Aquí Adrià Soler, què tal? Espero que estiguis bé en aquest dijous.

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Totes les novetats. La llista dels 40. Entrevistes, concursos... Els40.cat. El web dels 40 en català.
1: This is Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
0: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: És el Teddy Swims des de la primera posició de la llista dels 40 amb el seu Mr. Know It All, quan ja veiem una miqueta a prop, no gaire lluny, òbviament, a cada setmana, en aquest dijous, en aquesta tarda d'aquest 17è dia del mes de setembre. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, i el que també dislumbrem d'aquí no gaire una setmana i un dia és el concert dels 40 Poble Mercè des de la platja del Bogatell de Barcelona amb el Miqui Núñez, amb els Búhos, amb el Saxeni, amb l'Aina Machuca i amb el Nil Moliner. Tenim moltes ganes, i també tenim ganes, d'èxits com aquest Bus Persuades. Ella és la Miley.
1: El so més nou. Els 40. Let's go.

0: dels Morat, que podríem dir que sí que s'atreveixen a tornar a Barcelona en concert. De fet, ho faran d'aquí molt poc, d'aquí un mes estaran al Palau Sant Jordi presentant cançons del seu últim àlbum i també de la seva trajectòria, com aquesta que, òbviament, no crec que falti perquè va ser el primer número 1 de la llista de la banda de Colòmbia. I de Colòmbia ens anem a l'Empordà. Ells són la Ludwig Band, que estan patant molt fort aquest estiu, amb cançons com això que es diu On t'has ficat aquesta nit?
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo, una pila de setmanes dins de les primeres posicions de la llista, ha estat també número 1 algunes setmanes, i en aquestes queda la segona posició. Dissabte al matí, a les 10, tenim nova actualització amb el Toni Aguilar, i qui sap si també amb alguna actualització d'artistes confirmats als 40 Music Awards, que de moment tenim l'Anna Mena i tenim el Camilo. Hi haurà molts més, molt atent també al nostre Instagram, que és @els40. I ara la música segueix a ritme de la Robin Lenoir.
1: El som és nou. Els 40.
0: Que aterra per aquí des de la novena posició amb el seu Love Me Know. També esperant el Sebastián Yatra amb el seu Tacones Rojos, o també ens farà ballar el Juan Magana amb l'Omar Montes i el seu Ayer la Vi. Tot això aquí a la ràdio musical líder, ara que estem a 4 minutets de 4:45.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

De los días más felices para mí, quan sona música com aquesta de Juan Magán amb l'Omar Montes, el seu Ayer la vi. I no el vaig veure ahir, sinó que fa poques setmanes que va estar a principis de setembre a Barcelona. Un concert espectacular que va tenir de tot. Foc, ball, performers, bones cançons, com per exemple aquest Blinding Lights, que segurament és una de les més conegudes de l'artista de Canadà, que també, entre altres coses, està acomiadant el seu personatge, el The Weeknd. Aquesta cançó va ser un tros de hit. I també va utilitzar per aixecar tot l'estadi olímpic i els companys, com t'he dit ara fa unes setmanes, amb els 40 com a emissora oficial. Així que puja el volum i seguim gaudint d'aquest dijous amb música.

0: I estem a un dia que la Shakira aterri en concerts. De fet, ja està a la capital espanyola, està a Madrid, i demà comença a l'estadi Shakira, que estarà una pila de dates presentant cançons com, per exemple, aquest Dai Dai, que també va acompanyar el darrer Mundial 2026 dels Estats Units, de Mèxic i de Canadà. I ara ens acostem a punt de les 5 de la tarda i d'aquest 17 de setembre ens passem al 20 de gener.
1: Els 40... Uri Mora.
0: D'una formació que està de tornada amb la vocalista dels Orígens, la Maya Montero i la Oreja de Van

0: El Dràcula de Tame Impala amb Jenny des de la setena posició de la llista dels 40, ideal per obrir nova hora. Estem de dijous, 17è dia del mes de setembre, i aquí tens tots els èxits de la ràdio musical líder i un artista confirmat que arriba a continuació el proper 20 de novembre al Palau Sant Jordi amb els 40 Music Awards, amb totes les entrades exaurides. Vindrà el Camilo amb cançons com això que s'anomena El Árbol. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Som-hi!
1: Descobreix la música!
2: Descobreix la música!

0: fins als èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: la doble G, la Becky i la Carol, el seu Mami, que recuperem aquí als 40 quan estem a 2 minuts de que sigui un quart de 6. I no sé amb qui viuràs el proper divendres, no demà, el següent, el 25, a la platja del Bogatell. Amb qui estaràs? Amb qui vindràs a viure els concerts dels 40 Poble Mercè? Tenim els Buhos, a Sexeni, a l'Aina Machuca, el Miqui Núñez i també aquest que arriba ara.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I que, a més, ho fa de forma conjunta amb els Ginestar. Et parlo del Nil Moliner, que ens diu precisament aquesta pregunta que t'acabo de fer jo ara. Amb qui estaràs? Aquesta m'encanta.

0: La sessió 066 del Bizarrap. Molt ben acompanyat d'un dels reis, dels inventors o fundadors, podríem dir pràcticament, del reggaeton, com és el Daddy Yankee. I, de fet, no sé si en aquest 2026 donarà temps d'alguna sessió més, però vaja, que el 2027 estic convençut que vindran de noves i, crec jo, de molt top. Estarem molt pendents. Ara per aquí, als 40, l'Ariana Grande.
1: Escolta ja, les cançons noves.

Estem a 4 minuts de que siguin les 5 i 40 amb la Sia, el seu The Greatest. I quines ganes, jo almenys, de que sigui demà divendres, el cap de setmana, que et pregunto quin plan tens. Espero que balli amunt, cantar també moltíssim i encendre ben fort la música dels 40 amb cançons com aquesta. Els 40! Els Lala Love You sonant amb la meitat de la meitat. El senzill, el seu últim àlbum, que té molt bon rotllo com tota la seva discografia. Va, pujar-ho.

dels 40. Tots els èxits. El web dels 40 en català. Els40.cat. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: jo també vull tot amb tu, amb els 40, amb vosaltres. Quan? Doncs com vulgueu, però sobretot també la setmana que ve, el proper divendres, als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell, que tenim concerts gratuïts del Nil Moliner, de Saxeni, de l'Aina Machuca, dels Buós i del Miqui Núñez, a partir de les 7 de la tarda. Jo sóc l'Uri Mora, m'acomiado de vosaltres, us deixo amb bona companyia i demà a partir de les 4 tornem a connectar per aquí, per dir-vos coses boniques, com per exemple que You Are Beautiful. Aquesta la recordes?
1: Els 40... Uri Mora.
0: És el James Blunt. I qualsevol cosa ja ho saps, arroba els 40 al nostre Instagram, TikTok, estem a tot arreu, també al nostre web, que és els40.cat, o també qualsevol cosa em trobaràs a través d'arroba uri-mora. Amb cançons com aquesta, que sempre esteu en un somriure, et desitjo un bon dijous i una bona entrada de cap de setmana demà divendres. La millor manera d'entrar-hi amb ganes és escoltant els 40. A les 4 ens tornarem a trobar.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.